0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 20 d'agost. No sé si vaig a sorprendre, millor dit, a algú del que s'està escoltant a hores d'ara, però cal contar-lo les temperatures que hem registrat al llarg d'esta nit tòrrida, calorosa, com vulguin dir-ho. Hem superat els 36 graus a Salem per la nit, a Rugat, a Beniatjar, a Otos, també 35 a municipis com Aielo de Malferit, el Ràfol de Salem o l'Olleria. A Ontinyent hem arribat a registrar 33 graus al llarg d'una jornada tòrrida, després d'unes temperatures que van superar també els 43 al llarg de la jornada d'ahir. És un dia especial per l'entrada de bandes, però també per com estan les coses pel que fa al cel, perquè tenim una vista taronja i ahir, per la nit, van tindre de nou un esglai amb els incendis. Anem ja a contar-los l'informació de l'oratge. Perquè avui tindrem intervals ennuvolats amb possibilitat de ruixats i tempestes que poden ser localment fortes. Les precipitacions podrien anar acompanyades de ratxes de vent molt fortes i també de pedra. A Ontinyent la mínima serà de 23, la màxima baixarà fins als 37. La Vall d'Albaida també està en avís taronja per pluges i tempestes entre les 12 del migdia i les 10 de la nit. Es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Les tempestes podrien anar acompanyades de ratxes de vent molt fortes i pedra, sense descartar que puga ser de mesura gran. El vent serà fluix, ocasionalment moderat, i bufarà de ponent. Així que molta cura, i estarem molt atents a tota la informació. Ahir, per exemple, van tindre canvis en la programació de les festes de morts cristians d'Ontinyent per la calor. Avui, per la pluja, veurem. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 31 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 26 i els 32. I com sempre, us donem dos exemples. En tenim 30 a l'Olleria i 31 al municipi de la Pobla del Duc.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als moros i cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: No és solo una cama articulada. És poder sentar-se a comer, moverse sin dolor. És dignitat, descanso i alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: Avui, l'entrada de bandes de les festes de moros i cristians d'Ontinyent tindrà un protagonisme especial amb motiu del centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Què fas este cate?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
4: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
4: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
6: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els moros i cristians.
7: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
10: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
11: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco. ¡Ale!

0: minutos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
3: Molt bon dia. Efectivament, estem en directe en el Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Com ja vam dir ahir, se'n van vindre cap ací per aixes altes temperatures que després ho parlarem, aixes temperatures que van haver en la jornada d'ahir i també durant esta nit, que ha sigut molt calorosa. I avui s'hem volgut quedar ací al Museu Tèxtil per aixa previsió de que hi ha, de la que també parlarem durant este espai, previsió de tronades ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda, bon dia.
4: Molt bon dia, Esteban, què tal?
3: Molt bé.
4: Molt bé, preparats ací per a tirar endavant este Hoy por Hoy especial. No estem a soles, no?
3: No estem a soles. Tomàs Marín, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com estem?
4: Comencem ja la mini picaeta, podríem dir, i bueno, per als nostres oients, Miguel Coigui no pot estar ací, esperem que esta vesprada o tal vegada demà ja puga estar, així que avui es toca a nosaltres.
5: Es toca a nosaltres, la careta s'ha quedat llarga, eh? Mare sí. meua. De patrocinis, sí, col·laboradors, gent que s'ajuda i els nostres noms, mare meua.
4: Així sabeu tot el que es fa per a fer possible que un programa de ràdio isca endavant.
5: Exacte.
4: Així que anireu escoltant tant les veus de Tomàs Marín, Esteban Arroyo, com la meua durant tot el programa d'avui, anirem tornant-se.
5: Sí.
4: Així que...
5: Avui tindrem un programa variat de veus.
4: Tenim moltíssimes cosetes preparades.
5: És que avui és un dia gran, Esteban.
3: Sí.
4: Però bueno...
3: Avui és dijous de la setmana gran, tots esperant eixe moment, el moment de Ximo, dirigit per Pilar Ferrero, eixe moment apoteòsic, en el qual es concentren més de 1.000 músics a la plaça Major, i no sols els músics, el públic que n'hi ha al voltant dels carrers que donen a la plaça Major, i ho viurem en directe i ho contarem en directe a partir de les 6:30 ací a Ràdio Ontinyent.
5: Jo vull recordar que en el Mar de la Gran, a partir de la 1 anem a tindre una actuacioneta, també per la vesprada anem a tindre orquestra en la Glorieta José Espejo d'Ontinyent, i també, com no, aquest desfile d'Alardos, que també va plenar aquesta entrada de bandes i aquesta interpretació de la marxa Mora Ximo.
3: I que està també la gastronomia.
4: Bueno,
3: que
4: bon.
3: Pot,
5: bueno.
3: Jo ara no ho sé, que he eixit abans per l'aigua, però ahir, en els moments que he eixit,
4: hi ha una oloreta,
3: no sé què està,
5: gust,
3: no sé què està fent Héctor
4: bon.
3: Del Nac, no sé. Sí, ahir era algo així.
4: Feia olor a rosseig. Bueno, pendents de les temperatures, sí. Perquè a hores d'ara, a les 12:24, a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, estem entre 31 i 39 graus.
5: 39?
4: 39 graus. Més fresqueig a la zona de Bocairent, i els 39 graus els tenim a Guadasséquies. Ontinyent en tenim 37.
5: Que raro, recordar-vos dades d'ahir. 44 graus a Guadasséquies. Quina autèntica barbaritat. També a diversos municipis, 42, 43 graus. I lo d'esta nit ja no fa falta que parlem. No.
4: Que ha sigut nit tòrrida, nit infernal, podríem dir.
5: Nit caòtica.
4: Perquè ha fet moltíssima
5: és que s'han superat
4: calor.
5: Els 35 graus al llarg de la nit, sí. A diferents punts de la Vall d'Albaida. Per exemple, Salem llegia este matí, preparant els informatius matinals, que hem arribat fins als 37 graus de temperatura màxima al llarg del dia d'avui, i era l'esa del matí, per a que es feu una idea. És a dir, que al llarg de la nit hauríem agafat aquesta temperatura. Així que pareix que avui anem a estar un poc més tranquil·lets, però té una pinta de que al llarg de les pròximes jornades anem sí. a estar molt pendents.
4: Bueno, pendents també estarem avui de l'oratge en el sentit de la pluja. Ho parlarem durant el programa, però estem també en eixos sí. avisos per tronades. Esperem que
5: estem
4: que no
5: ja dins de l'avís, per cert.
4: Tant de bo
3: siga, a partir de les 12, no?
4: Siga
3: de 12
4: una tronadeta d'estiu i que plogui poquet, ràpid, i que ens deixi a les 6:30 fer l'entrada de bandes com Déu mana.
3: Carmen, què és el que anem a tindre avui? Què és el que tenim preparat per al programa d'avui?
4: Doncs mira, per al programa d'avui anem a parlar de l'Ontinyent 1931. Vaig a deixar que siga Tomàs Marí. Tomàs, a veure,
5: I per què t'hi quedaré jo?
4: L'Ontinyent 1931, per què? Perquè estrenen camiseta.
5: Estrenen samarreta, m'agrada molt. Fan cada dos anys aproximadament, han canviat de patrocini, lluiran samarreta de Macron, la samarreta molt xula, tenen al web de Ràdio Ontinyent i també a les xarxes socials de l'Ontinyent la nova samarreta, però cal parlar també d'altres qüestions, com pot ser este final de pretemporada, també podem parlar de la campanya d'abonaments, que és molt important, i també, com no, ese vincle del futbol amb les festes, que també és molt important.
4: Més cosetes, tindrem amb nosaltres a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per continuar repassant tota la programació i tots els detalls dels moros i cristians d'Ontinyent. També avui passaran per ací protagonistes dels moros marinos, ens parlaran d'eixes esmorzar que han tingut avui i de la capitania que ostenten. Parlarem de l'oratge, com no podia ser d'altra forma, amb Rafa Ferrandis, a veure si ens pot portar bones notícies o no tan males per a esta vesprada, que ja sabeu que és l'entrada de bandes. I com no, tindrem ací amb nosaltres a Pilar Ferrero, a la directora enguany de Ximo, la filla del mestre, per a que ens conte com estan anant aquests preparatius, com van els nervis i bàsicament com s'ha preparat per a viure un moment tan especial. I tancarem el programa també amb Quique Orquín, músic i compositor, a veure quina marxa es porta per avui.
3: I que ja ens va avançar ahir que te porta sorpresa, que ve vindrà acompanyat, no?
4: Exactament.
3: Doncs tot això és el que tenim avui fins a les 2 de la vesprada en aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial Setmana Gran de les Festes d'Ontinyent. Estem al Museu Tèxtil, així en directe. De vegades en quan escoltareu
5: Algun sorollet per ahir.
3: Algun sorollet. Estem en l'exposició de Democràcia Estudio, així en la sala d'exposicions, i doncs la gent va visitant.
5: Hi ha gent que gaudir.
3: Sí, clar que sí. Venen famílies a veure l'exposició.
5: Ens anem ara a parlar de l'hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida, 2:17, vull recordar-ho, perquè és un dia en el que, com no, anem a parlar de Ximo, de tot el que va passar esta vesprada. Anem a parlar de la programació que tenim al llarg de la jornada d'avui. Molt atents a aquesta vista taronja i a qualsevol novetat, també estaran pendents al llarg d'este programa. Però també és un dia de parlar de la jornada de demà, de l'entrada i tot el que va passar. Ja coneixem a totes les autoritats que van a vindre, ja tenim dades, tenim números, i us contarem un poquet com estan les coses. Per altra banda, si ens anem a comarca, parlarem d'incendis de nou. Són dos dies seguits amb incendis, concretament tres. Una a la zona de Bufali, Palomar, Montaverner. Per altra banda, també tenim un incendi que es va declarar a Fontanars dels Alforins, i el més proper en el temps va ser el d'Aira, en el terme municipal d'Albaida, proper també de d'Agereta d'Albaida, en un barranc. S'ha quedat en res, està controlat el mateix, però sí que és de veres que ha estat un nou esglai i cal anar amb molta cura en unes jornades en les quals tenim risc extrem d'incendis forestals. Molta cura. També parlarem del Pla Obert d'Inversors de la Diputació de València. Arriben nous dinerets, anem a dir així, a la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en vivenda, parlant del municipi de Bellús. Farem un poquet de comarca de l'agenda de la Vall d'Albaida, concretament del municipi de Benigànim i també del de Bocairet i la Pobla del Duc. Estos tres municipis estan en festes i tancarem, com sempre, en la nostra crònica esportiva.
3: Tot això a partir de les 2:17, després d'aquest programa, les notícies nacionals i regionals, i després les més properes, les de la d'Ontinyent i la Vall d'Albaida.
4: I després tindrem la ventana, que ja ho hem repetit moltes voltes, que estos dies no està en la ventana. I esta ventana, i esta vesprada tindrem la ventana especial retransmitint en directe l'entrada de bandes.
3: I recordem que serà a partir de les 6:30 de la vesprada, Des del moment que arranque l'entrada de bandes, estarem nosaltres en directe, així en la sintonia de Ràdio Ontinyent, fins a l'hora que acabi l'entrada de bandes. Tota l'entrada de bandes completa, estarem l'equip de Ràdio Ontinyent comentant eixa entrada, junt a el nostre amic i col·laborador Quique Orquín. Tot això en directe, sí, a Ràdio Ontinyent.
5: Al que cal agrair-li tot l'esforç que fa i tot el treball que fa, perquè ens deixa unes històries espectaculars. Bueno, abans d'acomiadar-me, vull recordar que a banda d'aquesta interpretació de l'entrada de bandes també és el desfile d'Alardos.
3: Sí.
5: I això que comporta Doncs talls de carrer. Vaig a contar-vos quina és la informació de servei al llarg d'esta jornada. Contar-vos que aquest esdeveniment començarà a les 11:30 de la nit i estarà prohibit aparcar des de les 6 de la vesprada i fins que acaben l'acte i les tasques de neteja. Serà a la zona de l'Avinguda del Maig, entre la gasolinera i Daniel Gil, i a l'Avinguda Daniel Gil des del Maig fins a la Glorieta de Moros i Cristians. A més, al carrer Benarrai no es podrà estacionar en cap dels dos costats des de les 2 de la vesprada d'avui fins a les 8 del matí del dissabte 22, en el tram entre el Col·legi Carmelo Ripoll i la cantonada amb el Gastrobar. Durant aquesta desfilada, aquest tram funcionarà en doble sentit per facilitar la circulació i reduir les afeccions al trànsit. Això és la informació de servei d'avui. Sí. Demà, prepareu-se, que m'acaba el programa si fa falta.
4: Sí. Clar, sí, perquè vaig... al final...
5: En el bàndol tenen tota la informació, sí, si volen avançar-se a les xarxes socials de l'Ajuntament.
6: Sí. Sí, perquè s'ha publicat un bàndol nou, sí, sols de l'entrada, de la seguretat de l'entrada de demà divendres. Doncs, així hem fet esta picaeta, esta prèvia, hem comentat el contingut que hi ha tant per a este programa com per a la resta de dia a Ràdio Ontinyent. Anem a publicitat?
4: Mm. I tornem de seguida, vinga. Tomàs, no te'n vagis molt lluny.
5: No, no, me toca a mi, me toca a mi.
6: Fins ara.
4: Adéu.
7: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
9: Què fas este cate?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
2: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
5: En aquesta jornada, ara sí, i ara li toca a Tomàs Marín en aquesta jornada de dijous, ja saben, dia molt especial. I, bueno, ens anem a centrar avui en una qüestió que sempre es pareix important, necessària de desmentar, sabent de la tasca i sobretot del treball que realitzem conjuntament amb l'Ontinyent 1961, de difusió, d'informació, de tasca, i és que estem preparant-nos tots i totes per a un dia molt especial per a l'Ontinyent, ja saben, l'entrada de bandes, però... Hi ha un grup de futbolistes que té que tractar de combinar la pretemporada amb una setmana en què, ostres, els horaris habituals deixen de tindre massa autoritat. El futbol no para, però viure estos dies a Ontinyent i descansar com recomana un entrenador no sempre són activitats molt compatibles. L'Ontinyent ja té en marxa la campanya de socis, com bé saben, se va presentar la nova samarreta fa res, molt xuleta, la veritat, i prepara una temporada que començarà el 5 de setembre al Camp del Roda. Avui anem a conèixer un poquet com estan les coses, parlarem de la samarreta, de la campanya d'abonaments, també d'aquest treball de correlació entre festa i futbol, saludant en primer lloc a Alberto Sorro, capità de l'Ontinyent 1931. Alberto, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, Tomàs.
5: Com estàs? Bé?
11: Bé, ara venim d'entrenar un poc cansat, però ostres, però bé.
5: Sí que el poseu pel difícil. I també tenim així el refitxatge, vaig arribar a dir, a Víctor Rebert. Hola, Víctor, què tal, com estàs?
12: Buenas, Tomás, tot molt bé.
5: Ostres, encantat de tornar-te a saludar, eh?
12: Sí.
5: Te n'has vist anat a l'estranger?
12: No, a l'estranger tampoc. Estava propet.
5: Estava propet. Estem esperant el Presi, a Juanma Vázquez, una estoneta també estarà en nosaltres. Però vull començar un poquet parlant amb tu, pues, Oro, sobretot de tot el que ha sigut nou per a tu, perquè tu has estat vinculat durant tots els anys a aquesta nova etapa del futbol a Ontinyent, a l'Ontinyent 1931, i clar, té que ser per a tu un any un poc diferent, no?, respecte a altres, sobretot, jo ho tinc molt clar, pel canvi d'entrenador.
12: Sí, a veure, al final has estat molt de temps en Robert, en la mateixa directiva, saps la manera en la que treballen, en com fan les coses, i ara pues canvien un poc el cos tècnic, l'entrenador, i també l'entrenador es fa de notar, també fa canvis que veu convenients i adaptant-se, jo crec que tant nosaltres com a ell, com ell a nosaltres, i ahí estem, coneguem-nos tots, en pretemporada, sumant minuts, per estar lo millor en el primer partit.
5: I tu, Víctor, com estàs? La retrobada, la retornada, com està anant?
12: Bé, la veritat que prou bé, en ganes sobretot de començar ja el que és la temporada regular, que és el que als futbolistes pues, és el que més agrada.
5: Comentaven una persona que s'ha sentit un any prou diferent a altres, sobretot per una cosa, que és el fet de parlar valencià en el vestuari. Està costant un poc més de guai, no?
12: Un poc. Home, sempre és de València, l'entenen i parlen un poc, però entre nosaltres és d'ací...
5: Jo he pagat per veure quatre grits en el camp, que es diràs en València sempre, vamos, te costa
12: sí,
5: la barbaritat.
12: Això mira en València, això sí.
5: Totalment. Bueno, xics, lo de la samarreta a mi m'agrada molt, eh? Me pareix molt boniqueta, me pareix una certa. Per a vosaltres vos agrada? Que sempre tenia sí. que anar aixina en el roller, no?, per jugar al futbol. No sé si m'enteneu.
12: Clàssica. Sí, oh. A mi m'agrada més que, per exemple, la de fa dos anys o l'any passat, que era la mateixa, em pareix més acertat, diria. La marca sí, Macron, sí. Jo crec que també està millor. Que, bueno, no sé, ja ho veurem.
5: Ja
12: si mos dona sort.
5: Si mos dona sort, si serà bona, si sí, guanyem la Lliga. Això segur. Xics, també, no sé si se sap ja, crec que no, la segona samarreta com va ser. No sé si mos pugueu dir alguna cosa, si hi ha alguna ideeta per ahí.
12: Jo tinc entès que és negra. Jo tinc entès no sé. Que és groga.
5: Clar, és que a mi m'han dit dos. Sí, no, a mi m'han dit un suposo que en federació és negra, el que és sí. En l'acte de tots els equips, però per altra banda també arriben rumors de que és grogo.
12: Bueno, jo no ho sabia, el que era grogo.
13: A mi me van dir l'altre dia que era grogo, però no sabia.
12: Bueno, clar, ell va fer-le fotos, sí. Ell, millor...
13: Però no estava, no les van veure.
5: Va guanar Pau, Dani i tu.
13: Jo, sí. Però no estava la segona.
5: Estàvem guapetes, la fotos, estàvem guapetes, estàvem molt acertes. El bo de Javier sí. Richard le fa molt bé. Bueno, xics, també és un any diferent perquè crec que cal reprendre la il·lusió. Si no recorde malament, fa dues temporades, amb aquest partit davant del Castelló B, vam acabar d'una forma molt, molt bona, però un any sí que és de veres que vam tindre aquesta baixoneta final de temporada, i això encara que parega que no, pot arribar a frenar un poquet a l'aficionat. Estem en plena campanya d'abonaments, queden tan sols dues setmanetes per a que doni inici la Lliga, tres per a ser exactes per a gaudir d'un nou partit de Lliga al Clariano. Començant per tu, Osoro, quin missatge enviaries a l'aficionat que s'estiga escoltant? Sobretot per a abonar-se, per a tindre un any més al carnet de soci.
12: Pues jo crec que enguany l'estil de joc serà molt combinatiu. El míster no vol que apenes rifem el valor, que serà molt joc associatiu, molt, molt vistós, diguem. Jo crec que l'equip està donant molt bona imatge en els partits en casa en pretemporada per això, per el que tu dius, per tornar a il·lusionar a tots, vull dir, nosaltres d'ells i ells de nosaltres, per a ser uno en aquest cas, i això és així, es poden aconseguir les grans coses, sabent que tant l'inici com el final de la temporada passada va ser el que és, i, però bueno, que estiguin al nostre costat, que anem a donar-ho tot per la nostra part i nada, que estiguin ahí.
5: I Víctor?
13: Sí, un poc per la línia que ha dit Osoro, que la gent que li agrada el futbol vistós, tal, que este any anem a intentar-ho, no sabem, nosaltres anem a donar-ho tot perquè les coses que ve i que estem confiats en que la gent va respondre, que van a estar ahí.
5: Anem a intentar-ho, què significa?
13: Bueno, al final són
5: és la tercera federació, sí, no, poca cosa.
13: El futbol al final són dinàmiques.
5: Sí.
13: Tu pots entrar en una dinàmica molt bona, que és el que, per exemple, ells van tindre l'any passat, que van entrar en una dinàmica molt bona, que va ser pues, tindre aquestes opcions d'estar en play-off, i és de veres que al final pues, van tindre aquesta mala sort o aquesta dinàmica roïn, que va ser que pues, l'aficionat es queda en això, però en un conjunt global de tota la temporada jo crec que va ser bona.
5: Encara no us he vist jugar al llarg d'esta pretemporada, això és una errada per la meva part. Preguntar-te un poquet per partida d'ahir davant la Nucía, 2-3 en l'últim minut, un penal, no compta, en pretemporada el resultat no compta, però clar està que se li va plantar cara a una segona federació que saben de lo que té i és molta butxaqueta.
12: Sí, a veure, jo crec que l'equip va estar molt bé, de fet jo crec que almenys la primera part ells el generen el gol, que al final jo crec que és més fallo nostre que cert d'ells, però bueno, ja saben, les categories són tot en detalls decidís tot, hem d'estar pues, atents a aquestes coses, però jo crec que tant el Villarreal com el partit d'ahir, jugue que jugue, està donant la talla i jo confio molt. Sí que en quant a la plantilla la veig com més completa, en quant a més fondo d'armari, diguem.
5: Sou 22, no? Si no recordo malament, el fitxatge de Pulsera.
12: Sí, exacte, hi ha dos per posició, però tens molts jugadors que poden jugar en diverses...
5: Molt doblats, sí.
12: Entonces, a llarg plaç, això l'equip ho notarà.
5: I tu, Víctor, quan t'estàs veient?
13: Bé, la veritat que jo vaig veure l'equip ahir molt bé. Sí que és de veres que m'ho van fer tres gols i això sí que en el marcador es veu, però el que va ser el partit jugat, jo crec que van fer un partit molt seriós, la veritat.
5: Ara la pregunta d'Emilio, de la que parlàvem abans fora de micro. Parlàvem de la combinació de festa i de futbol. Jo, nosaltres sí que sé que és fester, no sé si tu, Víctor,
13: no,
5: eres...
13: No, jo no soc.
5: Però, bueno, entonces la pregunta va per a nosaltres. Com ho estàs portant, tio?
12: Esta setmana està la cosa dura, difícil, és dura. De poc dormir i això, però, bueno, és el que hi ha. Ho sabia des del moment que vaig filmar. I nada, sí que és de veres que ens han respectat algo, ens agrada que ens hagueren respectat algo més, però bueno, però bé, al final saben que ho fan per bona intenció, al final, aunque siguen festes, el futbol continua. I això és difícil també gestionar-ho.
5: No té que ser fàcil ni per una part.
12: Perquè al final tu vols tindre com més dies o més tal, però clar, ells també volen no parar, com a tal. Entonces, pues, arribant a un punt mig i pues, eso.
5: Tu, Víctor, més indiferent o més el mateix?
13: No, el mateix. Al final no sóc fester com a tal, però sí que m'agrada pues, estar amb amics, sopar, tal. Al final és lo normal, però bueno, adaptant-se. És lo que toca esta setmana.
5: Ja que adaptar-se. Bueno, per tancar ja la xerraeta, crec que el bo de Juanma l'empia dormint o algo, pobre meu, que crec que ha llegat molt la nit, o si no pot atendir, pues, disculpem, faltaria més. Un missatge, sobretot, reiterant de nou això d'abonar-se, de fer-se soci, perquè a mi és un missatge que des del primer dia m'han deixat molt clar, que sense l'afició no tenien no res. Comencem per tu, ara, Víctor, per favor.
13: Sí, jo invito a l'afició a que s'abone com han fet tots els anys, que és de veres que sempre han hagut bons aficionats, vull dir, un bon número, i que confien en nosaltres, que jo crec que va ser un gran any, sobretot per lo que ha dit Osoro, que jo crec que tenim una plantilla molt compensada i que anem a fer gaudir a lo que és el Clariano d'un bon futbol.
5: I ara falta el capi.
12: Sí, a veure, sabem que el futbol en Ontinyent ho és tot, i al final és un club humil que necessita aquest apoyo de la gent, perquè sabem que en casa pues eso, es fan de notar i més de lo que t'he dit abans, són el número 12, en casa la gent apreta, és exigent també, que això també nosaltres ho notem, que també ens fa millorar, diguem, i res, que confien en nosaltres, que anem a donar-ho tot i que per què no poder veure fins on pot arribar.
5: Tant de bo, xics, doncs moltes gràcies, espero que gaudiu molt de la festa i, com no, esperem que vagi tot de la millor forma possible. Enhorabona per tot el treball, a continuar i molt bones festes als dos. Espero que no mos plogui avui, que això és important.
13: No, espero que no.
12: No, espero que mos respecti.
5: Gràcies, xics.
12: Gràcies a tu, Tomà.

0: sí, son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
2: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
1: Habla con ASCN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: En festes i fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del COR, Consorci de Residus, P5.
5: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
6: Continuem en directe en este Hoy por Hoy especial festes de Moros i Cristians. Ja sabeu que avui és dijous, és un dia molt important per a Ontinyent. Ja tenim la mirada posada, encara que estem en este Hoy por Hoy, tenim la mirada posada en esta vesprada. Una vesprada molt important en eixa entrada de bandes. Teníem previst parlar amb Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, però ja sabeu com és tot això d'organitzar unes festes i de moment no podrà estar amb nosaltres, a veure si abans de la una podem connectar amb ell per preguntar-li com estan els preparatius, però ahir el meu company Esteban. Hola, Esteban, què tal?
7: Hola, Carmen.
6: On vas estar? T'ho vas passar bé. T'ho vas passar bé, però feia molta calor.
7: Molta calor, molta calor. Vaig estar a les paelles dels llauradors, al pati del Col·legi Santa Maria. Allí és on es fa la festa dels llauradors, que com és tradicional, si no m'equivoco, és ja la 38a edició d'esta festa de paelles que el dimecres de la Setmana Gran organitzen els llauradors.
6: I allí vam estar nosaltres, així sí. Que vas poder parlar amb els protagonistes, amb tota la gent que hi ha per allí, així que anem a deixar que els nostres oients escolten tot el que va passar ahir a la comparsa llauradors.
7: Estem al pati del Col·legi Santa Maria d'Ontinyent, on estan celebrant-se ara el concurs de paelles, les paelles dels llauradors, que des de fa molts anys, el dimecres de la Setmana Gran, doncs es realitzen i conviden a molta gent. Anem a viure-ho amb ells, com també ho vam viure l'any passat. Ara mateix està el jurat provant les paelles del concurs. Està la regidora de festes, està Àngels Muñoz, està el president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, i diferents càrrecs festers, com també el president d'esta comparsa, Héctor, i també el primer tro, Rafa Brotons. Doncs anem a veure com transcorren aquestes paelles de llauradors. Estem amb el primer tro de la comparsa llauradors, Rafa Brotons. Rafa, després de provar 13 paelles participants, com les has vistes? Com has vist la qualitat dels llauradors fent les paelles?
8: Però, a veure, la qualitat de les paelles, la mitjana ja és alta, així partint d'una mitjana molt alta. Sí que és veritat que n'hi havia 2-3 paelles que es notava que eren excel·lents, que és el que busquem. I així ho han votat en el jurat, no? Però la veritat que les paelles totes tenen el seu toque, perquè li fiquen la pebrelleta, li fiquen el romer, i són coretes típiques de la zona que al final, vulguis que no, pues agrada a tota la gent del poble, no? I enguany, com vegeu, és un format de festa diferent, un format de festa de la comparsa, menys gent, més llaurador, més ambient, i crec que va aixir tot genial.
7: Moltes gràcies.
8: A vostè.
7: Ricardo Calabuig, president de la Societat de Festers.
9: Bon dia, Esteve.
7: Una setmana molt frenètica, com parlàvem també abans amb la regidora este migdia, una setmana en la qual també hi ha que prendre decisions, si hi ha de prendre canvis, no? És el que té les festes, però també hi ha moments per a gaudir, no?
10: Sí, en el festes té que haver moment per a tot, no? Si no, això no tindria sentit. La veritat és que sí, estem en la setmana clau, on tot es desenvolupa, on tot va al seu fi, i tenim que estar pendents de tot, climatologia, bueno, en fi, de tots els detallets.
7: Bueno, què diries de les paelles dels llauradors?
10: Bueno, pues la veritat és que estan ensenyant-se, perquè cada vegada les fan més bones. Jo que porto uns anys venint a aquesta fita que sempre està en el calendari, la veritat és que estan ensenyant-se molt a fer paelles.
7: Gràcies, Ricardo.
10: A vosaltres.
7: Bueno, Héctor, president de la comparsa Llauradors, ens apuntava ja el primer tro que ha hagut un canvi, heu fet un canvi en aquest acte, en aquest tradicional acte de les paelles dels Llauradors, que és tradicional, no?, els dimecres de la Setmana Gran.
11: Sí, sí, així és. Sabeu que és un acte que es fa des de fa molts anys, ja més de 30 anys, des de fa els últims 4 anys, diguem que la festa anà creixent. L'any passat, pues, bueno, va ser una festa que vam acabar ja de matinada, i ja per voluntat de la comparsa volíem tornar un poquet enrere, perquè l'any passat vam arribar a puntes de quasi 1.000 persones. Volíem tornar enrere per a no perdre l'origen, conèixer-nos tots, disfrutar del menjar, i bueno, lo que la comparsa, pues, assistentos vi.
7: Gràcies, Héctor.
11: A vosaltres, moltes gràcies per vindre.
7: Hi ha càrrecs de les festes, com està el capità Cristià, Ricardo Enguís, com estàs visquent aquesta setmana? Estem, diguem, en l'equador de les festes, com van aquests nervis?
12: Bé, de moment nervis no en tinc, ja comença a veure les coses, que s'apropa el dia d'entrar i els preparatius, i estem ahí. I esta setmana molt intensa, molt d'actes. O sea, avui tenim dinar, després anem al concert, després anem a Mudéjar. O sea, és un no parar esta setmana.
7: I demà ja s'intensifica, no?
12: Demà, pues imagina, cada dia que passes va augmentant.
7: I com estan els preparatius de l'entrada?
12: Estan ja quasi tot preparat. O sea, demà acabarem de preparar-nos quantes coses que queden, però ja està tot perfilat, per així.
7: Pues a seguir disfrutant.
12: Gràcies a vosaltres. Igualment.
7: I també està així la regidora de festes, Àngels Muñoz. Dins d'aquesta agenda que parlàvem a l'Hoy por Hoy d'este dimecres, doncs estan les paelles dels llauradors, en les quals no podies faltar, i com has provat aquestes paelles?
13: La veritat és que m'ha costat poder posar una puntuació, perquè estaven totes molt bones, i bueno, ara veurem qui és el guanyador.
7: Què tal se te dona tu la paella, el cuinar-la?
13: A mi la cuina en general fatal, molt mal, però bueno, si em posara, algo faria.
7: Té que haver de tot, no? El que la menja, el que la faja...
13: Jo organitzo, faig la picaeta, però això de ficar-me a veure una paella ho tinc més difícil.
7: Gràcies, Àngels.
13: De res, a vosaltres.
7: Bueno, doncs seguim així als llauradors, anem a veure este ambient, anem nosaltres també a menjar paella i a omplir la panxa. I en esta festa dels llauradors, en esta festa de les paelles, hi han diferents representants dels grups municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, Andrés Navalón, portaveu de Vox, Nico Calabuig, regidor i portaveu de Compromís per Ontinyent, i Rafa Soriano, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular. Andrés, com es viu aquesta festa? Com es compartís aquesta festa amb els llauradors?
14: Hombre, avui és un dia molt extraordinari pels llauradors i pels festers en general. Jo crec que disfrutar la festa és estar en comunitat, tant siga llauradors, mariners, taifes, en fi, jo crec que som una gran comunitat de festers i la vivim així, en harmonia i en amistat, sobretot.
7: Nico, tu que estàs en casa, no? El que deia Andrés, no? I jo me repetís molt esta setmana, en eixa germanor que es viu en la festa de moros i cristians d'Ontinyent, sigues de la comparsa que sigues o no sigues fester, es viu eixa germanor, no?
15: Moltíssima germanor, i a més així en la comparsa de llauradors, que és la edició número 38 del concurs de paelles, sempre ha estat una festa molt oberta a tot el món, no? I és un dia que obrim molt la comparsa a persones convidades que venen, independentment de que no formen part de la nostra comparsa, per a que visquen la festa amb nosaltres i que ho passen d'allò més bé, perquè crec que l'ambient d'esta comparsa, la veritat és que sempre ho ha sigut, no? Molt obert i molt alegre i molt festiu.
7: Rafa, tu ara mateixa no perteneixes a cap comparsa, vas ser membre dels Taifas, però com vius la festa?
9: Pues la veritat que a mi m'agrada molt la festa, i si no és de moment fester és perquè ara tenim massa compromisos i pense que puc esperar un poc. De fet, els meus amics sempre estan animant-me a que torni a Taifes, també tinc amics en altres comparses que també m'animen, i jo on m'inviten, la veritat que vaig. Avui, per exemple, serà un dia prou intens, comença així i acaba en els Mudéjars, en la nit de la música també, que celebren allí, i la veritat que, bueno, per a mi la festa és, pues bueno, és tot, i sobretot en aquestes festes, en estos dies tan especials per a tot el poble.
7: Si tinguereu que convidar a algun veí d'altre municipi, d'alguna altra ciutat, els veïns d'Ontinyent que no són festers, en una frase, vos pregunte als tres, què els diríeu? Andrés.
14: Pues que disfruten d'estes festes, que vinguen a compartir amb nosaltres la festa, i jo crec que els agradarà i disfrutaran igual que nosaltres més.
7: Rafa.
9: Pues res, encara que per a tots les festes del seu poble són les millors del món, la veritat, jo sí que els invitaria, diguent, que tenen que comparar-les per poder dir si són les millors o les pitjors, tenen que vindre i participar en elles. I, a més, sempre se'n duran algo que puguen aportar a la seva festa, al seu poble, que continuarà siguent la millor, però tenen que vindre a esta.
7: Nico.
15: Que vinguen a Ontinyent, perquè rebrem amb els braços oberts, que vinguen a compartir la festa, la música, l'ambient i, sobretot, l'acollida de la bona gent, no? Perquè es diu popularment que on tinguem bona terra i millor gent, pues que vinguin i que ho comproven per ells mateixos, perquè estarem encantats de rebre'ls i de passar uns bons dies amb totes i tots ells.
7: Rafa, Nico, Andrés, vos deixem que seguiu amb la festa dels llauradors i després amb la resta d'agenda que hi ha, que és molta. Gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
15: Gràcies i encantats.
14: Moltes gràcies.
7: I com no, ho dèiem, ho hem dit diverses vegades en aquest reportatge, estem en el concurs de paelles de la comparsa Llauradors. 13 són les penyes, les paelles que han participat, i els guanyadors han sigut els de la penya El Retobato. Així tenim a Jordi Tortosa. Jordi, heu guanyat un any més.
16: Un any més. L'any passat vam guanyar, enguany també hem tingut l'alegria, encara que el verdader premi és poder ajuntar-se tota la comparsa i disfrutar del matí preparant la paella. És l'autèntic.
7: Bueno, ja teniu experiència en obtenir el premi, però no sols és això, sinó que hi ha que ficar-li carinyo, no?, a la cuina, a la paella. Què diries tu?
16: Sempre. En la vida, tot el que fem, han de ficar-li molt de carinyo. La festa s'ha de fer en carinyo, el cuinar també, i el companyerisme és el més important.
7: Com definiries la penya El Retobato?
16: De molta germanor, però no sols el Retobato, tota la comparsa. De fet, totes les festes d'Ontinyent, l'ingredient més important és el companyerisme i l'amistat que tenim.
7: Bueno, pues a seguir cuinant paelles, a seguir guanyant, i moltes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres per vindre a donar cobertura.

0: Doncs aixina sonaven els protagonistes de les Palles dels Llauradors ahir. Ara queden poc més de 2 minutets per a la 1 del migdia. Ja saben que tenen les notícies nacionals i internacionals i nosaltres tornem, Esteban, a la 1 i poquets minuts.
1: Correcte. Anem a per aquesta última hora de la informació. Prenguem un poquet d'aigua i exactament, continuem des d'ací, des del Museu Tèxtil. Mira, ara està entrant prou gent a veure
0: sí,
1: l'exposició.
0: Mira que ves, que ja es veu ahir a l'espai de la Gran, sí, que ja va plenant-se de gent, molta cura. Tenim ara mateix 36 graus a Ontinyent. Fins després.
1: Fins ara.

0: la interpretació conjunta de la Marta Morochimo.
1: Parlant de l'entrada de bandes, Miguel Ángel, és la pregunta del dia. Heu estat plantejant-se des de la societat de festers amb la que està muntant-se ja al cel, eixa tronada, eixa vis que tenim de tronades i de pluges i de fort vent. S'heu plantejat o esteu mirant quines són, doncs com va evolucionant l'oratge per veure si hi ha que retrasar, no hi ha que retrasar, què fer amb l'entrada de bandes?
0: A veure, hem estat tota la setmana seguint els pronòstics meteorològics i avui, afortunadament, espere, ara mateix dic afortunadament, pareix que la tempesta pot aplegar a donar-se en uns minuts i en qualsevol cas, d'ací a les 6 de la vesprada encara queden un grapa d'horetes, que esperem que siga una tempesta d'estiu, d'estes que passen en mitjoreta, i esperem no haver d'alterar en ningú cas l'acte. Plan B, plan C, bé, sí que s'ha contemplat la possibilitat de retardar-ho uns minuts, és un acte que va com un fil, no? Va sempre molt bé per desenvolupament, les bandes apleguen molt bé d'hora, normalment al voltant de les 8 està celebrant-se l'acte, podríem permetre'ns realitzar l'acte central de Ximo 8 i mitja o menys algo, seria factible. I després, enguany seria molt important per a nosaltres la celebració de l'acte, no? Entonces, aleshores, en qualsevol cas, sí que hem contemplat, escolta, si la cosa estiguera molt lletja a l'hora de que poguessin participar totes les bandes en la desfilada, al vegada convocar-les per a l'acte central més tard.
1: Val, com has dit, aquestes són les tres opcions, A, B, C.
2: L'opció A, l'opció B i l'opció C, que esperem que siga la A.
1: Efectivament, que tot transcorrega com està previst i que no ocorrega res i que la festa continue com té que continuar.
2: Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per atendre'ns estos minutets i et deixem que continues treballant.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Vinga, anem a per una xicoteta pausa de publicitat i tornem de seguida.
1: Fins ara.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed. Rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
6: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
1: Doncs sí, així seguim en directe, la 1:14 minuts. Carmen, més convidats que van passant per este set així al Museu Tèxtil.
2: Sí, així és, Esteban. I anem a parlar d'una de les comparses protagonistes d'enguany, dels Moros Marinos, que ja saben que saben combinar molt bé la part de la festa, de la germanor, però també està ahí el treball. I avui han tingut aquest tradicional esmorzar que des de ja fa anys aprofiten també per a posar a punt la seva barca, que tornarà a desfilar pels carrers d'Ontinyent, tenéis entrada a Moro.

0: Doncs sí, doncs així tenim a Juanjo Barber, membre de la comparsa Moros Marinos i últim capità de la comparsa, últim capità que ostentara aquesta capitania, que tinguera l'honor de ser el capità de la comparsa. Juanjo, benvingut.
1: Bon dia Carmen, bon dia Esteban. Pues gràcies per convidar-nos també un poquetet per parlar de l'almanzor i de lo que és l'almorzar. Jo, personalment, antes d'entrar en poc més en tema, jo vaig desfilar dalt de l'almanzor. He sigut el primer capità i únic estar aquí, i és un espectacle desfilar dins de la component número 1, que és l'almanzor. És el primer el component de la comparsa. Com tot el món sap, sempre capçala el que és el nostre desfile, la nostra entrada a Moro, i bueno, li tenim un respecte hasta allà. I avui s'ha consolidat el que feien els veteranos abans, que era canviar-li la sabina, que és la part verda, que és la part vegetal, que això se seca d'un any patre, i entonces, bueno, això se poden d'uns arbres que mos deixen, i les mans expertes dels veteranos són els que anem vestint això. I ja fa uns quants anys que hem dit que l'esquadra primer tro un poc que col·labore i que siguin ells també els joves que acatxen un poc el llom, perquè tens que estar acatxat, és incòmodo, i vestir la barca és un acte molt emocional, molt nostre, i al final hem consolidat el que és un almorzar, hem mandat música ambiental, i mentre anem vestint la barca tenim les marxes, passodobles, estem ambientats, i la veritat és que és un almorzar molt, molt de germano. L'anterior era molt, molt soso, diguem així, perquè els veteranos a vestir la barca i ja està, no? Però bueno.
2: Hi ha molt de comboi, no?
1: Sí, anem prenent consciència de les coses. Jo crec que avui en dia li té molt de respecte a la barca, perquè la barca ha patit de tot. Si ho vas contar, jo tota la vida he pujat damunt de la barca i he vist barrabassades i se ho han passat bé, i la barca mos han encès, la vam apagar, o diguem.
0: Que té molta història,
1: mos han encès cuells dins la barca, perquè tenem tirar en cuells en abaixar el Cristo, hasta fa uns quants anys tirar en cuells per fer una... simulem una batalla, antigament, no? En la Núñez. Bé, de que el Cristo volia entrar, els moros no volíem, i motors mitjan la barca, disparem aquells cuells i tot. I al final, els últims anys, van quedar nosaltres només tirant cuells, i bueno, després d'algunes eixides males de cuells i algunes de... la qüestió és que ja ara simplement participa obrint també la processó, i la veritat, junt a la dels mariners, i ara, això. El tema de l'almorzar, és
2: com
1: interessant.
2: Ha anat,
1: molt bé, molt bé, molt bé.
0: Més de 200 persones, crec, no? Que em va comentar Filiberto. O
1: sí,
0: al voltant de...
1: Sí, la nostra comparsa?
0: No, esmorzant.
1: Ah, esmorzant, sí, bastant gent, clar, perquè venen també un convidat, veuen... És una cosa que, hasta que no ho veus, diu, però això es fica, clar, i això és zona verda, que n'hi ha que elaborar-la, n'hi ha que adreçar totes les rames de la sabina que porten, i n'hi ha que assear-ho, i antigament es feia en ferreig, en fil de ferro, anem lligant, avui dia en brides de plàstic més ràpides, això, després el velament, n'hi ha que preparar-lo, planxar-lo, deixar-lo tot, desenganxes, perquè, clar, al final d'un any patre, tot agarra pols, després també la barca té el mecanisme de que es plega per poder passar per el porxet, perquè quan baixa de la...
2: Claro.
1: Entonces la van preparar en aquest moment, des del moment que obria la baixa al Crist, de que passar el porxet, i això van uns màstils més de ferro, i ara són abatibles, entonces n'hi ha que acatxar-los quan passen per allí, després... Vull dir que la barca, i a més, l'any que vaig desfilar jo en ella, es va rehabilitar, perquè també estava la quilla estava quasi que podrida, perquè van passar els anys.
0: Quants anys tindrà aquesta barca?
1: La barca és de l'any 1865. Estem parlant de quasi 125-130 anys,
0: sí.
1: 129, un munt d'anys. Es va adquirir en el seu moment per fer-li front als mariners, en aquella època també, i la va adquirir en aquella junta, i el preu eren 3.000 reals, no ho sé, això són les informacions que tinc jo escrites, i qui no ha pujat a la barca? Jo crec que tot el món, xiquets...
2: Ens falta pujar a nosaltres, Esteban.
0: Tindrem l'any que ve s'ho plantegem,
1: De fet, nosaltres... el banderí oficial, el portaestandartes, va en la barca i té que anar, o ell o un representant de l'esquadra és el que va al banderí.
2: És la vostra essència,
1: clar,
2: també.
1: Clar, nosaltres ni cavall, ni camell, ni nassos d'estos.
2: Té que anar la barca.
1: La barca. Jo per això vaig triar l'any meu també de ser capità, baixar damunt de la barca, perquè què millor que desfilar damunt de l'Almanzor. Per mi va ser això un orgull junt a la meva família. Però bueno, lo de l'almorzar que he dit que s'ha instaurat, pues, és una cosa molt important, ja dic que van animin un poc adaptant-se a les circumstàncies i conforme la festa va evolucionant. Mm-hmm. La Barca antigament es vestia en casa Pepe Donat, en la caseta. I allí es feia un dinar, es preparava, la casalleta i l'herbero corria, que no veus que és en aquella època, i ja la baixava investida i després se'n va a casa al melero, a la caseta, la guarden en la casa del melero, però clar, un any també mos la van pegar foc, o sigui, no nosaltres, sí, mos van matar nosaltres per escueig, però una cosa, però sí que una altra vegada, quan estàvem en Daniel Gil, a principi Daniel Gil, en la comparsa fa molts anys, sí, la teníem allí fora i van intentar cremar-la a Gus Gamberros en el seu moment i van tindre sort que la van poder apagar a bomberos i això ràpids i entonces, pues bueno, és un bé damunt, és un bé que està declarat com a bé material, m'entens? Està resguardat i ben cuidat, lògicament la tenim guardada, les rodes estan noves de fa poc, vull dir, que tenim manteniment, de fer enguany torna a ser protagonisme, obrirà la nostra capitania, sí, pues, d'una manera pues, un poc més raonable a lo que demana la capitania, i la veritat és que pues, tot el món està encantat de la Barca i és l'emblema per a qualsevol moro marino.
0: Esmorzar, preparar la barca de la comparsa Moros Marinos. I com porteu, uís dijous, com porteu els nervis de preparar la capitania, que és dijous de la setmana gran?
1: Pues com sempre, hi ha coses que no pots controlar res i a última hora pues, hi ha fallos. Fallos no, on arribes o arribarà a última hora, però jo crec que a les 10, el divendres,
2: estarà tot.
1: Arrencarem. Uh-huh. Estiga com estiga, estiga com... perquè estarà, la gent al final acelera, jo sé que ara pues, Juan Lu està en pues, que si la pólvora, que si estratges, que si no sé què, vull dir, és l'últim remaig, diguem que són els acelerons finals, però bueno, jo que ha passat per ell també, al final pues, n'hi ha nervi lògicament, però bueno, jo crec que això forma part de la festa del dia a dia i de disfrutar el moment. Festes realment són ara a última hora, perquè nosaltres portem des del dilluns dinant a la comparsa,
2: sí, claro,
1: però les festes ara és quan és que
2: els actes grans
1: claro,
2: i és més important.
1: Efectivament, entonces, pues claro, lògicament els capitans, els càrrecs tenen molts actes, també els cal acudir, i però bueno, el que és la Junta de Capitania ha treballat maravillosament, ja s'ho han treballat, Miguel Ángel pues, és el que ha fet un poc, és el guió creat en este cas, si sabeu de què va, pues és la toma de Constantinopla, del que va parlar, el que serà la representació, i està pràcticament tot a punt, els locals ja estan estratges, vull dir, hi ha cosetes, però vamos, jo crec que ho tindrem tot a punt de caramelo perquè enguany el nostre capità lluïsca com toca.
2: Què pot esperar la gent de la capitania dels morts marinos?
1: Una història, perquè jo crec que on tenien estem en un nivell que ja no és només desfilar, no és només alquilar trajes, no és només, sinó tot el contingut té un per què i quan i en quin moment. Entonces és un guió. Jo vaig contar la ruta de la ciutat pel mar, en este cas Juan Lu va contar la toma Constantinopla, per tant és una batalla, per tant pues, n'hi ha batalla, i això és el guió que es treballa. Entonces, on tenien, estem exportant ja no només trajes ni balers, estem exportant projectes complets, perquè així se treballa molt el tema de fer un guió. El tema de fer un guió i oferir-li a la gent algo més que només bandes i esquadres de negres. Bandes i esquadres de negres. Tot té un per què. Este traje és perquè és això. L'altre traje és perquè està mostrant-te l'altre. Cada esquadra s'implica damunt, en este cas, unes tribus, que és el que anem a representar. Val? I tot això pues, és el que oferim al poble i a la gent que hi va conèixer on tenien. I jo crec que, com sabeu, som un referent molt important de cara a altres pobles que venen a aprendre i aprendre idees i no ens sap mal, a copiar. I a copiar, perquè és agrà, jo tinc molts amics en altres pobles de festes i venen, i és agrà. Clar, jo inclús n'hi ha gent que diu, joder, mos deixaríeu la barca? Doncs pues la barca sí. No. La barca és d'on tenien, i la barca jo crec que no així mai d'on tenien a desfilar. És una cosa única i que n'hi ha que respectar i és de casa.
0: Doncs això és el que... hem parlat d'un acte d'avui, hem parlat del que demà s'espera. Bueno, abans a micro tancat ho parlàvem, no? Tu, com a càrrec que has sigut capità, no té res a veure en l'entrada de bandes, però suposa que en algun moment has patit aquests nervis, sí, de dir que està la tronar, que tu com,
1: a veure,
0: com veus el d'avui?
1: L'horatge és un condicionant, lògicament, complicat, que ara, per exemple, jo també estic en, soc el president de la colla del grup de Los Aignes i vam fer el concert junt a la banda sinfònica on tenien. Al final vam acabar traslladant-ho a l'Etxegaray perquè estàvem en Alerta Roja, feia moltíssima calor i hi ha solucions. El que ha dit Miguel Ángel ara, pues bueno, A, B, C, la idea que si es pot retrasar no passa res. Jo crec que la gent enguany és en una noia especial per ser el centenari del naixement de Mestre Ferrero, s'ha de fer sí o sí.
3: Sí.
1: O sea, aunque siga a les 9 de la nit, aunque les bandes no isquen, si recordeu, farà dos o tres anys va ploure en l'arrencada de la Diana, va caure també una trompa molt forta d'aigua i no van poder ser, i al final van parlar i van fer les arrencades, les quatre càrrecs. Vull dir, pues al final hi ha solucions, l'horatge mos condiciona avui en dia i al final el que hi ha que buscar són solucions ràpides, consensuades, però que jo crec que desfilaran totes les bandes i passa la trona pronte, i si n'hi ha que atrasar-ho, pues que ho atrasen. Els nervis, pues sí. Què puc dir? Pues que des de dalt del castell, que he tingut l'experiència de poder escoltar Ximo, sí, dalt del castell, això no té preu. A piso, terra, se sent espectacular, però ahí dalt, que t'arriba tot el metall, t'arriben els trombons, t'arriba tot, els greus, i veus la plaça, jo crec que això, jo crec que tindrien que alquilar el balcó de l'Ajuntament, perquè és que és un, sí, luxe, és un luxe, sí, sincerament és un luxe, vull dir, però bueno, què es farà? Jo crec que la troma que vinga, la veritat és que la meteorologia, pues, està molt complicada últimament, ja l'any passat, dia a l'entrada, vam tindre un susto gordo,
3: sí, sí,
1: i menys mal que va cloure quan estem tots dinant, sí, estem tots dinant, la carpa que va volar, vull dir, però bueno, vam poder, i vam desfilar fresquets.
0: Juanjo Barber, gràcies per compartir amb nosaltres estos minuts i a seguir gaudint de la festa.
1: Moltes gràcies, vosaltres dos també, pues, encara esteu treballant, però disfruteu també, sí, com pugueu.
2: Gràcies.
1: Vale.
0: Anem a publicitat i tornem.
4: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
5: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia. Invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomiké?
6: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿Nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¡otro cremaet!
8: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
0: Seguim endavant. Una 28 minuts i parlàvem d'eixes tronades, eixe avís de tronades, eixe avís taronja que tenim ara mateix des de les 12, com dèiem, Carmen, no? Fins a les 9 de la nit.
2: Sí, així és, i estem pendents i saludem ja Rafa Ferrandis de Meteo Ontinyent perquè volem saber què és el que passarà. Rafa, bon dia, bona vesprada.
10: Bon dia, gràcies per convidar-me.
2: Si ens ho pots dir, a veure, com està l'horatge, com tindrem l'horatge per a aquesta vesprada?
10: L'horatge es presenta molt complicat per a aquesta vesprada. És molt, molt probable que ens afecti alguna tempesta, pareguda a la de l'any passat, esperem que no amb tanta pedra, i l'esperança que tenim és que es produïsca abans dels actes festius, és a dir, abans de l'entrada de bandes de música i abans de la interpretació de Ximo.
2: Què passarà per al dia de demà?
10: Mira, a partir de demà tenim bones notícies perquè afluixarà la calor, tindrem temperatures prou més normals per a l'època de l'any. Sí que tindrem estones de basca, però en principi màximes de 33-34 graus, mínimes de 20-21, que ja és una coseta més suportable. Sí que hi ha algun xicotet risc de tempesta, de ruixats, sobretot el cap de setmana, però en principi serà poca cosa.
2: Per al dia d'avui més complicat, sí. Probabilitat de pedra, i en quant al temps que puga durar la tronada,
10: jo espere...
2: és probable que dure poquet.
10: Bueno, les tronades, en principi, les tronades que solen desfilar per ací solen passar relativament ràpid, és a dir, pot ser mitja hora, tres quarts d'hora, 20 minuts, no ho sabem. El més preocupant, a banda de la pedra, pot ser o que es produisca alguna ruixó més fort, o sobretot les fortes ratxes de vent, que sí que poden ocasionar algun desperfecte, com ja va passar l'any passat.
2: Perfecte, Rafa, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns estos minutets, estarem pendent i sobretot també igual et preguntem a veure què passa i si no hi ha ningú en canvi. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, bona vesprada.
3: Gràcies. Anem, continuem en aquest programa especial.
2: Anem a escoltar un poquet de publicitat i continuem.

0: Algunes composicions pertanyen a qui les escriu, altres, amb el pas del temps, acaben pertanyent a tot un poble. Ximo va sonar per primera vegada en 1964, al pati de l'Hostal El Sol, davant dels Càbiles. José María Ferrero va alçar aleshores la batuta sense poder imaginar que aquella marxa acabaria convertida en un dels sons que millor expliquen Ontinyent.
1: Esta vesprada, en el centenari del naixement del mestre Ferrero, la batuta passarà a les mans de la seva filla. Pilar dirigirà Ximo davant de més d'un miler de músics i d'una plaça major que no necessita partitura per reconèixer cada compàs. Serà l'homenatge d'un poble al seu compositor, però també un moment molt més íntim. Una filla posant-se davant de l'obra més coneguda de son pare.
0: I avui ens acompanya Pilar Ferrero Silvaje, directora del Conservatori Professional de Música, Josep Merciol Gomis d'Ontinyent. Pilar, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Pues molt content de estar així amb vosaltres.
0: Igualment. Com estàs? A hores d'ara. Queda ja res?
2: Molt bé, ja tenia ganes, ja també. Estic molt emocionada i amb moltes ganes de que arribi, sincerament.
1: Quan el van dir que dirigiries tu, Ximo, quina va ser eixa, la primera imatge que el va vindre al cap? La plaça plena de músics o ton pare?
2: Bueno, vaig pensar en mon pare, en lo que era l'any i lo que anava a significar. Jo el que vull simplement és ser una intermediària entre la música i la batuta de mon pare, que és la que tindré en les mans, per a que ell siga el protagonista, verdaderament.
0: Has dirigit esta obra en múltiples ocasions, però mai en un context tan entranyable com el d'avui. Com es prepara una directora per a un moment en què la part musical i la part personal es resumeixen i es junten i al cap i a la fi són impossibles de separar?
2: La part personal, gestionar les teues emocions, i la part de direcció, en el meu cas, el meu home m'ha tirat d'una maneta, perquè jo soc directora del conservatori, però jo soc pianista, jo no soc directora de banda. Sí que és cert que una marxa moro té un ritme constant, vull dir, tècnicament no és que impliqui una gran dificultat, però sí que m'ha donat unes nocions per a tindre uns gestos clars i que mantenga gent, sobretot fer els gestos grans que te veig el que està allà dalt ben lluny, perquè hi ha moltíssima gent allí davant, no? Però així n'ha sigut, sobretot aquestes últimes setmanes també, perquè tampoc volia estar obsessionant el tema, perquè si no al final te carrega, no? Entonces ha sigut una cosa de l'estiu.
1: Pilar, com es vivia Ximo a casa? Com una obra normal, com una cosa extraordinària? Perquè, clar, ha anat convertint-se en una obra molt important i al final en l'himne d'Ontinyent, dels moros i cristians.
2: Mon pare, jo que pense que des del minut, no sé si des del minut 1, però des del minut 2 de la composició i de l'estrena de Ximo, ja va començar a ser conscient, ho hem dit moltes voltes, de que ahir hi havia algo diferent, perquè li la demanaven moltíssim i es tocava moltíssim en Ontinyent, en Alcoi, en tots els llocs. I ell també va ser conscient en vida de lo que era. I després tot lo que ha anat evolucionant és algo que ho hem viscut en la família en molt d'orgull, de lo que ha sigut capaç de fer mon pare i de com ha pogut crear una obra que ha connectat d'aquesta manera tan gran en tota la gent, ja no sols d'Ontinyent, d'un munt de poblacions que celebren festes de moros i cristians i no moros i cristians.
0: La marxa es va estrenar, ho comentava abans, un 27 d'agost de 1964. Quant de temps? Al pati de l'Hostal El Sol, davant de la comparsa dels Càbiles. Tens algun record? Algo que t'hagi contat un pare?
2: No, jo sobre això lo que sé és lo que han contat els que estaven, els que estaven allí i lo que ha quedat escrit, val? Però a mi m'ha arribat ja de segones i terceres explicacions.
1: Ximo s'ha convertit ja en un himne, Pilar, que marca, com diem, la història dels moros i cristians i d'Ontinyent. I musicalment, te pregunto musicalment també com a professional, què té aquesta obra que la fa tan diferent?
2: Pues ens ho pregunten moltes voltes i realment no... Crec que hi ha moltes que hi ha peces musicals de qualsevol estil que peguen més que altres i si tu te poses a buscar una explicació única és que no li la trobes. Sí que és cert, de lo que s'ha parlat moltes voltes, que té un inici que crea una expectativa. I ese començament en les tubes és algo que te va dient, ui, així, és com, així s'està coent algo, no? Hasta que arriba el compàs 5. I després, les melodies són fàcils de cantar i s'interioritzen molt pronte. Després tens aquest passatge de contestació entre trompetes i trombons que és tan cridaner, que du al fort del final. Vull dir, és que són una quantitat de coses totes juntes que se crea, pues això, un exitazo.
0: A mi m'agrada, sobretot de l'àmbit musical, jo en primària, en l'ESO, no me costava barbaritats aprovar música, em costava moltíssim. Mai li trobava la gràcia, però és algo que és un llenguatge universal, perquè parlaves tu de tots els instruments, d'aquests canvis que a lo millor persones que no entenen tant de la música poden no arribar a conèixer, però tenen el mateix significat. Una volta passa tot, perquè podem parlar de la partitura, de com es prepara aquesta direcció, però al cap i a la fi tot el que es queda és el sentiment.
2: Absolutament. I després sona la música i o t'agrada o no t'agrada.
0: Sí.
2: O te diu algo o no el diu. I en este cas està demostrat que li diu a moltíssimes persones.
0: Mm-hmm. Diu molt de Carmen. Recordes l'any passat? El primer any tant de Carmen com meu.
1: Sí,
0: veient
1: la veritat
0: Ximo.
1: Que sí.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, totalment, la veritat. I enguany estem molt expectants. També pendents de la pluja.
2: Sí, sí.
1: Esperem que...
2: Que mos respete. Que... O si ha de caure, que caiga antes i si refresca, ja seria fantàstic.
1: Ja seria ideal, exactament. Pilar, com es dirigeixen 1.000 músics? Més de 1.000, podríem dir.
2: Pues com jo dirigir-ne en menys quantitat no ho he fet, ho he passat de molt poquets, perquè jo soc professora de música de cambra al conservatori, els grups de música de cambra toquen sense director, però en alguna ocasió, en alguna classe, has tingut que marcar el compàs. Entonces jo passe d'un xicotet grup a, de repent, una muntona de músics allí davant. Jo el que veig de la interpretació de Ximo, lo fundamentalíssim és que la percussió estiga tota junta, això és fonamental, i després ells la saben tant i la coneixen tant que la toquen, la podrien tocar, jo crec que la podrien tocar sense director.
1: Sense partitura.
2: Sí, això, i sense director. Bueno. És un poc simbòlic també, home, al principi sí, per marcar una miqueta un tempo i que hi hagi una coordinació, però després ja és un poc a comunicar-se entre músics i director, però la cosa va de fil, el ritme mateix és el que va duent la marxa moro de principi a final i no té més.
0: Recorde anys enrere que quan arribava a aquest moment final de l'entrada de bandes amb aquesta interpretació de Tothom amb Ximo, veia que tots els directors, directores que han passat pels peus del castell damunt d'aquesta tarema, abans de començar, pensaven, miraven, reflexionaven. Què vas a fer tu?
2: És que sempre té que haver uns segons de pausa. Tu arribes allí, d'alguna manera... mires els músics i tens que mirar que esteu a punt, d'alguna manera veus que el músic se col·loca. Quan el músic, el mestre li puja a la tarima, es posa en situació. I quan el mestre alça els braços, entonces el músic agafa l'instrument i entonces que ja va, ja anem, no? Ja van marcar-nos l'Anna Cruza per començar. I aquests segons són els que són fonamentals i, òbviament, tots els directors fan. Jo en qui vaig a pensar? En mon pare, dir-li, allà anem, això va per tu.
1: Que bonic. Ho parlarem esta vesprada en eixa ventana especial en directe des de l'entrada de bandes, que esperem que el temps ens deixe, per favor, el tornem a dir. Però ja sabem que també s'estrena enguany un premi a la millor interpretació d'un pas doble del mestre Ferrero. És també una manera, creus, no?, de poder tancar este centenari tan especial del mestre i veure també què hi ha darrere de Ximo, no?, que és la peça més coneguda de ton pare.
2: Clar, jo penso que ha sigut la manera més bonica que es podia fer de fer participar a les bandes en què en la desfilada també homenatjaren al mestre Ferrero. I a més deixant-lo lliure per a que ells feren el que consideren. Al cap i a la fi també hi ha tres premis que no són el de a la millor interpretació que se s'ha posat en guany per lo que és, i les bandes tenen que poder escollir quin passo doble volen per a desfilar. I si decidissin desfilar en un del mestre Ferrero, decidir en quin. I a partir d'ahí pues, estaran formant part del concurs de la millor interpretació d'un pas doble del mestre.
0: S'ha aconseguit que la filla del mestre Ferrero estigui damunt del castell de festes. S'ha aconseguit també que vagi a ser un dia històric, el centenari del mestre Ferrero. Però demà vas aconseguir una cosa que, per exemple, a mi em pareixia molt difícil, unir la festa d'Ontinyent i d'Alcoi.
2: No? Ah, no és mèrit meu, eh?
0: A mi la interpretació de Mozart, 1960. També és un moment xulo, eh?
2: Sí, sí, sí, és una iniciativa de la fila RIF dels Càbiles, i és que volien homenatjar al mestre i volien eixir en dos marxes del mestre, i a partir d'ahí, pues és que ve la primitiva d'Alcoi, pues, i per què no vens? I és, serà un moment també simbòlic, no? Donar l'Anna Cruza, marcar la primera frase i després ja la banda de la primitiva anirà darrere de la fila hasta baix. Però bé, vam anar la setmana passada al COI i es van conèixer personalment, i realment és que tenim moltes coses en comú, i mon pare tenia molt de vincle en la festa del COI, això ja és conegut. Uh-huh. I tant que sí. Sí.
1: Pilar, jo et veig molt tranquil·la, no?
2: És que estic tranquil·la.
1: Si tens nervis un poquet pues
2: de no sé, o... No ho sé, perquè verdaderament estic tranquil·la. Estic molt contenta i vull dir-ho per així, vull agrair a tothom que te veu pel carrer, claro, com soc d'Ontinyent, com sempre els directors venen de fora, però com jo soc d'Ontinyent, pues, he rebut moltes felicitacions, molta estima de moltíssima gent que te veu pel poble, que el coneix o que no el coneix, però ja el coneix. I empatitza en tu, empatitza en la situació, i que bonico, i quin homenatge a ton pare, felicitats. I pues, dos frases mítiques, una, estàs nerviosa, i l'altra és, estàs preparada? I jo crec que com m'ho han dit tant també, pues, estic molt mentalitzada i espero no posar-me nerviosa. Si em poso nerviosa, d'igual, vull dir, estaré nerviosa i estaré allí.
1: Xirà tot bé, segur.
2: Hombre,
1: que sí.
2: Hombre,
3: si no, faré aixina.
2: Claro, arranque i dic, aneu tocant que no puc més. Però bé...
3: Doncs tant de bo, visc una jornada meravellosa, la veritat és que és un dia molt, molt especial i va quedar marcat a la història d'Ontinyent. Pilar, un plaer parlar amb tu i et convida que te quedes uns minuts més, anem a fer una pausa publicitària perquè tenim ja sí algo de Quico Orquín que ve acompanyat i crec que anem a tancar el programa d'una forma molt xuleta en un dia tan especial com és l'entrada de Valdés. Ara agafem aire en uns minutets i anem avant amb la següent xerrada per a tancar el programa.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies.
4: I feren la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del cor, Consorci de Residus P5.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomiké?
5: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
8: ¿Nomikai?
7: Y acaba diciendo,
8: ¡otro cremaet!
7: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
9: Ya que vas a recorrer toda la fira de Sativa y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Sativa, entra en tu energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, tu energía.
10: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
11: Cariño, ¿duermes?
12: ¿Con este calor?
11: ¿Y si abrimos la ventana?
12: Ya está abierta.
11: ¿Y si ponemos el ventilador?
12: Ya está puesto.
11: ¿Y si cambiamos el colchón?
12: Eso podría funcionar.
13: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
4: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del cor, Consorci de Residus P5.
3: I arribem a la recta final d'aquest especial de festes. Esteu avui per avui Ontinyent a la Vall d'Albaida en aquesta jornada tan especial. Cal recordar que avui és l'entrada de bandes. Tindrem al final ixa guindita del pastel amb la interpretació de la marxa Mora Chimo a mans amb la batuta de Pilar Ferrero Silvaje. I el que toca ara és fer, com sempre, la nostra secció de música festera, Carmen.
1: Sí, així és. I anem a saludar al protagonista d'avui, Quique Orquín. Què tal?
14: Molt bon dia. Molt bé. Vosaltres?
1: Quique, vens avui ben acompanyat?
14: Sí.
1: Presenta amb qui? Pues
14: presente a Rafa Reig, músic de tota la vida, d'estos que han estat sempre ahí. I ho comentava mentre venien cap ací en ell, que per mi, aquesta ignorància, aquesta ignorància, sí, del xiquet que veu la banda, pensava, este home té que estar també molt important, perquè sempre està al costat del mestre, i així és, m'ho ha corroborat, perquè l'amistat que sempre hem tingut i el vincul musical és unit a molt més, ¿vale? I vull estar així, Rafa, perquè ell va ser un dels testics de l'estrena de la marxa Moro Chimo. Aquell any del 64, ell va ser present i mos el presente per a que
1: vulgueu
14: també entablar.
1: Bon dia, benvingut, bona vesprada.
6: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Et veig emocionat.
6: Sí, perquè jo no m'ho esperava tot.
1: Vas estar present en aquesta primera estrena de Chimo. Què recordes?
6: Pues jo recorde que va ser un dissabte de mes d'agost,
1: sí,
6: després ja de festes. Perquè això jo no recordava, que heu insinuat antes que era el 27 d'agost.
3: Sí, 27 d'agost de 1964.
6: 27 són les festes, ja, veritat. Doncs
3: sí.
6: Pues va ser antes.
1: Va ser abans, quan es va fer la...
6: Perquè resulta que els càbiles van el sopar de comparsa que fan, i molt va imitar a la banda. La banda va anar completa, perquè era un estreno i tal, i van sopar molt bé i se van passar de categoria, no? I al final, pues, el mestre es va alçar i va dir: senyores, tinc una sorpresa. I jo vaig a dedicar-li al meu amic, que era Joaquín Sanz Aura, vaig a dedicar-li un obsequi que vaig a compost. I entonces va comentar: vaig a estrenar la marxa dedicada al meu companyero. I res, vam tocar la marxa Moro i allò va ser el Nova Mas, ja. Nova Mas, perquè la vam repetir jo que se li vegués. I així la vam passar la nit. I després, al final, pues, no es va acabar ahir, sinó que la comparsa va dir: ara anem on viu ell. I ell viu en el carrer Major, o vivia en el carrer Major, d'enfront d'on viu José María Belda, de la farinera que diem, d'enfront. I ell vivia allí. I nosaltres vam anar de l'hostal a sa casa d'en Joaquín, sense tocar, xerrant i això. I vam arribar allí i tal, i vam formar la banda, i el mestre em va donar l'entrada i vam tocar Chimo otra vegada.
1: Allí davant de sa casa.
6: Sí, la comparsa també estava allí, claro. I entonces, a les 12 de la nit, en el silenci que n'hi ha, i tocant Chimo, i l'home va eixir al balcó en pijama i va quedar enamorat. Allò va ser...
3: Uau! Pues,
1: que bonic.
6: Una meravella.
3: Que meravella, eh?
6: Sí,
14: sí, sí. Sí,
6: i això
14: sí
6: va ser l'estreno. I això era el punt de partida perquè després...
1: S'ha convertit en el que s'ha convertit, no?
6: I ja ho ha comentat jo moltes vegades, que és una marxa Moro tan senzilla i tan fàcil pel músic, que jo no sé, jo dude com ha sigut i èxit tan en universal que existís, perquè això s'ha tocat hasta en la plaça Roca de Moscú.
14: Gràcies.
1: Si no és que... Ja. En Moscú s'ha tocat.
6: Sí, sí, s'ha tocat en tota Europa i en part de la Unió Soviètica. T'ho dic perquè tan senzill com és, pues mira, és el misteri.
3: Festes internacionals de veres, eh?
6: Perquè ell té composició molt, molt complicada, perquè té el berberisc i té, en fi, el Moros i Cristians, el poema que va fer, sinfònic. Després també té una que ara no recordo, crec que és, la van tocar en Cosentaina, molt bonica també un poema sinfònic.
2: Fantasia
6: amb la deia, tens raó. És a dir, que té, a part de Chimo, i Chimo és com si diguem un juguet, per ell va ser un juguet, però això ha sigut una bomba universal.
14: Conten per ahir que Chimo es va composar en 11 dies. Però que estat...
3: Això és poc, això és molt per a un compositor. No, no sé.
14: Depèn, però clar, en les mans del mestre, però això seria el que ha dit, és molt, molt poquet, molt poquet temps per ordir i muntar tot això. I ja no sols, és també preparar totes les partitures i preparar-se el propi músic. Doncs és una anècdota també que n'hi ha ahir al voltant.
2: Sí, va ser en poc de temps, va ser en un parell de setmanes. Sí.
14: Pensar-hi fet. Sí.
6: Ell estava sempre en la seva oficina dalt, quan vivia dalt. Jo vaig anar a Barri Vegas, que ens va fer, passa que vull parlar amb tu i tal. I sempre el ves en el piano, tocant, i sempre component. Fins inclús en els ensaios, estem ensenyant i venia el xer, mos repartia a tota la banda, mos repartia dos pentagrames, dos, i anem a provar això, anem a provar això, i quedàvem tots els músics, quedàvem així, i era el que ell portava ja en ment.
8: Claro, es que no hi havia un ordenador, senyor Rafael. No, no. Claro, ara li donen el botó, li donen el pla i els compositors saben automàticament com sona el que tenen entre
6: exactament,
8: mans.
6: Exactament.
8: Ell ho composava al piano i després tenia que copiar els papers de tots, el que vostè diu, trossets de...
6: Sí, sí.
8: I se n'anava. Claro, és que ell tenia un ordenador meravellós que era la Unió Artística Musical. Perquè ell anava a l'assaig de la banda, era el director, i quan volia provar algo que tenia, que estava composant, pues lo que ella acaba de dir, es posava, a veure, poseu això, que vull veure tal com sí. Fa, entonces escoltava i veia si anava per bon camí, per mal, o volia fer algun canvi.
6: Sí,
8: acabava la cosa, replegava papereix pa a casa, nada, ningú preguntava, no, senyor Rafael?
6: Exactament.
8: Algo porta el mestre entre mans, sí. Això què és, això és una marxa marosa, això serà tal cosa.
6: Sí, sí, sí, sí.
8: Quan s'acabava ja s'estrenava, ja se sabia lo que era.
3: Arribava a ser aixina, Rafa, tan gran el rumor, quan comença a venir ses proves i se treballa per acabar de fer una marxa?
6: Comentàvem un faltant.
3: Sí, no?
6: Comentàvem això, què serà? Això.
8: És que era el compositor del
6: claro,
8: poble.
6: Entonces...
8: El...
6: Entonces,
8: no,
6: això,
8: i
6: canviant el tema, musicalment no, però el nostre que avui es toca...
8: El passo doble dedicat a la Unió.
6: Vosaltres sabeu el nostre perquè es diu el nostre? No.
8: Jo sí que ho sé, però ells no.
15: Compte, compte. No, compte,
6: compte. El nostre es diu perquè nosaltres antigament pues, fem ensaios diumenges de matí. I quan acabàvem, s'assentem, perquè teníem un local que era el local de la banda. Teníem un local per ensenyar i el resto era per bar. I nosaltres acabàvem l'ensenyo de matí i s'assentem allí i fem el vermudet, que diem, no? I xerrem. I un dia, sí, i el mestre fa, sí, ah, tinc este compàs, jo no sé quin, pas, quin nom li posaria. I tu, sí, posa això, no m'apanya. L'altre, tots eren comentaris. I li vaig dir, sí, posa el nostre. Posa el nostre i s'ha acabat, ja està. I així no el diu. I un passó, el nostre, que és el nostre, la banda de la Unió.
15: De la banda, clar.
6: I això és l'explicació del títol del passó que avui tocarà, no?
8: Sí, clar. Hasta ahí está demostrat el vincle tan gran entre ell i les seues composicions sí, i la banda.
6: No, és que ell, encara que m'allargui un poc de temps, no? Però és que en l'època que ell va agarrar la banda, compte que jo... En l'any 47 jo tenia 10 anys, 10 o 11 anys tindria. I jo a la banda ja van tocar entonces quan estava don Ramon Corell. Don Ramon Corell estava de director. Van tocar 1812. No arribaven 50 músics.
8: Eren valents.
6: Valents, valents.
8: Sí.
6: Valents.
8: En aquella època se tocava
6: molt. Jo em vaig dir, i en tot vull dir això, que jo no era músic, però jo en l'any 50 el mestre ja em va dir, Rafael, tu i també, i vam així cinc. Ho dic perquè ell considerava la banda que era d'ell, perquè entonces la banda no tenia directors, i van dir, el més indicat va dirigir és José María, perquè era un trompa que prometia. I entonces era el més indicat, perquè abans quan se va anar don Ramon Corell va entrar uno de la bolleria, després un altre, i la cosa no anava, i això va anar a pique. I entonces va entrar en 24 anys que tenia, i entonces va ser quan... I per això ell considera que la banda era d'ell, i jo també ho reconec, també. I així, que ho digo que si era així, no, la banda la va formar ell, perquè en aquella època nosaltres ho comentàvem, si la banda... Nosaltres si ho deixem, en el poble es queda sense banda música. Perquè la gent estava entonces molt escaldada, perquè feia 10 anys que s'havia acabat la guerra i la gent no era època pa música.
8: Exacte.
6: I entonces ell va agarrar i van... I jo vaig ser també de la Junta i la dècada dels 50-60 vaig ser... I ho comentàvem. És que no n'hi ha ajudes de l'Ajuntament, no n'hi ha, no podien. No n'hi ha. I això.
8: I hi havia que remar en tres propis.
6: I l'any 60, el 70, la dècada aixa, pues ja van anar així molts i van formar una banda de 60 i ja estava la cosa. I després ja m'ha arribat pues, l'amor. I això va ser el progrés. Després s'ha muntat el conservatori, que ell va ser l'alma mater, ell i el padre Pérez.
8: Això va ser un gran impuls.
6: I jo me'n recordo que jo m'anava a treballar a les 7 del matí i ja hi havia el pare Pérez i el mestre que s'anien a Madrid a merejar coses.
8: Sí, sí, sí. I la banda era una segona família per a ell.
6: Exactament. Entonces, per això dic jo que ell és el alma mater. I jo tinc molt agraït també d'ell, perquè he tingut amores ajudetes també d'ell, en fi.
3: Que història es porta aquí, que es porta a Pilar. Això és bonic perquè també és recordar aquestes històries i també tindre clar d'on venim i el que som ara, perquè, vamos, la història és algo que ens ha portat fins així, fins a aquest gran moment que ara m'ha viure al llarg d'esta vesprada. Jo volia ja preguntar un poquet, vaig a tirar ja per Ximo i per tot el que va ser esta vesprada, on Quique també ens acompanyarà. Contar-nos un poquet sobre aquesta marxa i també què has triat per avui.
14: Vale, però avui anem a escoltar, com no, Ximo, avui ho requereix. Ho requereix.
3: Ja que tirarà.
14: Sí, però he estat buscant aquesta sonoritat i anem a escoltar una gravació feta en directe en l'any 2023 en la plaça de l'Ajuntament per ja introduir-nos en aquesta sonoritat que es crea, aquest ambient que hi ha, que si hi ha alguna persona que parla, que xilla, que està ahí, és que és aixina.
16: És el
14: directe. És el moment. Jo ara estava sentint-los també llegint els apunts que tenia per ací, m'ha quedat en una frase, no? O sea, este grup humà que estava estrenant Ximo en aquell moment, no, eren conscients de que estaven davant de l'himne de la festa, que anava a ser un himne de festa. És una pregunta oberta, no? Uh-huh. Imagineu-vos el moment. Estaven preparant ja l'himne que en l'any 2014 la Societat de Festers va declarar Ximo com a himne de la festa d'Ontinyent. És espectacular el que anem a viure, el que podem escoltar com a antesala de lo que serà tot això.
16: Ara anem a escoltar eixa versió de Ximo en directe, com bé has dit, clar, de l'any 2023. Quique, i esta vesprada ens tornem a retrobar, ens tornem a veure i ja parlarem.
3: En ganes d'aprendre
16: encara més.
3: Que tenim
16: moltes hores per davant per a que puguis anar contant-nos moltes cosetes més.
14: Ja ho tinc tot preparat.
3: No m'estranya.
14: I en ganes perquè jo sempre ho dic, estàs nerviós avui? I jo dic, sí, és que per mi és l'acte per antonomàcia, per a mi.
16: Que bonic.
14: És que estic intranquil de veure, i pendent de l'horatge avui en concret, perquè sé el que passa als instruments i als músics.
16: Sí.
14: I per mi és molt, molt il·lusionant veure, perquè també com a músic que conec altres músics, altres bandes, sé que se ho prepara molt bé. Insistiré sempre en dir això, però la gent que ve avui, esta vesprada on tinguem, ve preparar pel que van a fer.
16: Quique, moltes gràcies,
14: ens veiem
16: esta vesprada.
14: I
16: Pilar, moltíssimes gràcies i moltíssima sort per esta vesprada.
2: Gràcies,
16: sobretot
2: tractarem de disfrutar-ho i de fer-ho disfrutar a tots.
16: Amb l'oratge, i senyor Rafael, moltes gràcies.
6: De res, mira, col·laborar amb el que siga.
16: I ara sí, anem a escoltar Ximo.

0: Doncs amb aquesta interpretació de Ximo, tenim que despedir aquest espai. Això sí, emplaçant-vos a aquesta vesprada que retransmitirem aquesta entrada de bandes de Ontinyent, però...
1: Però estem pendents de quina és la solució que es puga aplicar, perquè de moment eixa tronada que estàvem esperant de moment no ha caigut, així que va retrasant-se. Estarem pendents de l'horatge i, bueno, dir-los que per part de l'Ajuntament com de la Societat de Festers hi ha diferents plans possibles. Esperem que Ximo puga sonar. Estem escoltant ara el de 2023, esperem que el de 2026 puga ser una realitat, però vos convidem que esteu presents a les xarxes socials oficials de l'Ajuntament d'Ontinyent i de la Societat de Festers, i nosaltres estarem també per comunicar-vos què és el que passarà esta vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Ahir estarem en directe en Ràdio Ontinyent, no sabem si des de les 6 i mitja, però estarem contant el que passa a eixa entrada de bandes. Bona vesprada, adeu.
1: Adeu, gràcies.

0: La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia informa que, després d'haver apurat totes les opcions possibles i a causa de les condicions meteorològiques, queda suspès l'acte de la interpretació conjunta de la marxa Mora Chimo previst per a les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026. Lamentem no poder celebrar un dels moments més esperats de la nostra festa i agraïm la comprensió de festers, músics i públics. Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Gràcies.
1: Han escoltat en directe de la veu del nostre company Miguel Coy el comunicat oficial de la Societat de Festers i l'Ajuntament d'Ontinyent conjunt, en el qual, com ha dit Miguel Coy, ha llegit aquest comunicat oficial la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, després d'haver apurat totes les opcions possibles en esta vesprada del dijous de la Setmana Gran de festes, queda suspès l'acte de la interpretació conjunta de la marxa Moro Chimo prevista, com no, per aquesta vesprada, en esta vesprada del dijous de la Setmana Gran de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Saben vostès que teníem previst arrencar aquesta retransmissió, la retransmissió especial d'aquest dijous de la Setmana Gran, a les 6:30 de la vesprada. Hem entrat en directe, hem comunicat el que hi havia fins al moment, el que s'havia decidit, que era aplaçar l'inici de l'entrada de bandes a les 7 de la vesprada. Després han decidit, doncs, suspendre l'entrada de bandes i que s'interpretara sols la marxa Chimo i dirigida per la filla del mestre Ferrero, per Pilar Ferrero Silvaje. Doncs és la notícia d'aquesta jornada. Desgraciadament, per la meteorologia, ja que a vegades passa, no? Però en un any tan especial com és en el centenari del mestre Ferrero, hi havia molta expectació ficada, no?, en eixa direcció de Pilar Ferrero, de la marxa Moro, composada per el seu pare, així a la plaça Major. En este moment, el públic s'havia concentrat així a la plaça Major per gaudir, viure eixe moment, eixa emoció de la interpretació de la marxa Moro Chimo. Doncs el pròxim programa especial que Ràdio Ontinyent oferirà dins d'aquesta programació especial que estem realitzant amb motiu de la Setmana Gran de Festes serà demà divendres a partir de les 12:20 del migdia, així també a la plaça Major, en el Oi por Oi d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, en el lloc on finalitza l'entrada infantil. Fins al moment, els donem les gràcies, com no, per escoltar Ràdio Ontinyent, per escoltar l'emissora, la ràdio de la Vall d'Albaida, també en estos dies de festes, de moviment, de, torna a dir, d'emocions, i que, doncs, no puguem disfrutar a través de la sintonia de Ràdio Ontinyent d'eixa interpretació, com és habitual en el dijous de la Setmana Gran de festes de la marxa Chimo. Amb aquesta interpretació que estem escoltant de la marxa Moro composada pel mestre Ferrero, acabem aquesta desconnexió. Gràcies, bona vesprada, fins demà a les 12:20. Adeu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Què fas este cate?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de Moros i Cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia. Invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
6: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
7: Cariño, ¿duermes?
8: ¿Con este calor?
7: ¿Y si abrimos la ventana?
8: Ya está abierta.
7: ¿Y si ponemos el ventilador?
8: Ya está puesto.
7: ¿Y si cambiamos el colchón?
8: Eso podría funcionar.
9: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
0: Radio Ontinyent.
10: Cadena Ser. El poder de la conversación.